Bones tardes, mallorquinistes. Què pot dure l'alegria a la casa d'un mallorquinista patidor? En 8 dies han passat d'estar hiperemocionados a la lliga hypermotion, estar hipertensionados a la lliga hypertension. Un toc d'atenció, un aviso a navegantes. No, no, no som equip. No som un equip de primera que jugui a segona. Qui diu això no en té ni idea. O sap més de tennis que de futbol, que tot pot ser. Som un equip de segona que jugui a segona, perquè, entre altres coses, la passada temporada varen fer mèrit de sobre. Estem aquí per dolents, així de clar. I el que mos espera no serà fàcil. Ara ja ho saben tots. Visitàvem ahir el Granada, un partit que va estar a l'aire fins a darrera hora pels terratrèmols que han sacsejat la capital nazarí els darrers dies. I el resultat final ha estat un autèntic terratrèmol. 2-0 a l'escala Richter de la confiança mallorquinista. L'equip A, Adri Fuentes, Adrián Liso, Arnau Puimal, Àlex Sala, Antonio Roca, Abu Baca Semáforo, Arnau Tenas i ara també Adam Busca i Alberto Moreno. Tots se lletrà, menys en Josep Cerdà, tots en va. A de A primera. Fins i tot jo he arribat a pensar que hem fet un bon mercat. Me siento sucio, molt brut. Però el problema també és que aquests jugadors, que molts pareixen bons, són ara mateix un desconegut per nosaltres. Sabeu unes tones, bones maneres, bon futbol, però també moltes lagunes i un equip poc estructurat encara. El que més enyor de tots que s'han anat és en no m'ha mascarell, ja vos ho dic. Hi ha molta feina a fer, perquè entre altres coses hi ha 11 cares noves. Fa falta temps, fa falta paciència. Varen començar el partit, això sí, en pla dominador. De fet, en els 2 minuts, en Fuentes, se va presentar tot sol davant el porter. Però de moment aquest davanter està demostrant molta potència, però té un petit problema. Té el peu esquerre barallat amb el peu dret. Que s'embuia, vamos. El Granada pareixia inferior, a pesar de jugar en jugadors d'il·lustre llinatge. El fill de Manolo Lama, un tal Dembélé, com a pilota d'or, un Alcaraz, gran tenista, i per colmo me'l va fer gol un tal Alemany, com en Mateu, que ho entén. Un gol, per cert, on el nostre porter estimat hi has pogut fer un poc més. De moment dona més bon rotllo que seguretat, ho hem de dir. Podríem dir que per ara Arnau Tenas és un porter simpàtic, simpàtic. Esperant que vagi millorant. A partir d'aquí, el partit va ser un descontrol embatat del Mallorca, que sempre acabaven en res per una mala decisió, imprecisions i pèrdues incomprensibles de pilot. Va debutar en butsa, intentant-se una butsa dins un ull a la defensa rival. Va tenir els papers en regla just a darrera hora, abans de començar el partit. Va debutar també en Cerdà, va sortir el Liso, en Puimal, que curiosament és el primer nou fitxatge que fa un gol. Això sí, la putada és que va a la pròpia porta. Arnau, muy mal, cago en Déu. En una jugada surrealista que mos va deixar liquidats quan faltaven més de 10 minuts per acabar. Una vergonyosa decisió de l'impresentable soplapitos xufletero Ice Rage, un àrbit molt dolent, que mos fa recordar que de fet estàvem a segona. I aquest home va pitar quan la pilota estava en joc, cosa que invalida la jugada. Ai, rei, que malo eres. En fi, mallorquinistes, passar pàgina. Ara diumenge molt vista el seu, de Ceuta, escolista. Hem de millorar. I ho farem perquè, si no, serà impossible farmear aura, ara que està de moda. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre mallorquet de sempre.